Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Diorda. Sunset Pun Love.
1: Jam Skol. Itu

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Damn, it's Vianney.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: don't mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Jo simplement...

0: Radio Verdad 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: You know what it is? Yeah. that's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
0: Balears entra avui en situació de prealerta per possibles inundacions i fortes tempestes. Per això, el govern ha activat el Pla Inumbal, coordinant així a tots els serveis d'emergència. La presidenta de l'executiu ja ha avisat que, com a conseqüència de l'escalfament global, els episodis de meteorologia extrema seran cada vegada més freqüents a les Balears i que per això cal estar preparats. De fet, es fa referència a la cultura de l'autoprotecció i la prevenció. Les tempestes no es faran esperar gaire. De fet, avui mateix l'interior de Mallorca es troba en avís groc per aquest motiu i també per altes temperatures. Ens donen més detalls als serveis meteorològics d'IB3. Dani Capó, bon dia.
2: Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam hores de variabilitat. Arribaran algunes nuvolades de tipus mitjà i alt, principalment cap a les Pitiures i Ponent de Mallorca, però paral·lelament també poden créixer núvols d'evolució cap a migdia, primeres hores del capvespre, sobretot a l'interior i nord de l'illa de Mallorca, amb possibilitat que puguin arribar a deixar alguns ruixats, que, atenció, poden ser localment moderats i fins i tot acompanyats de tempesta. Puntualment també poden veure qualque núvol d'evolució a punts de Menorca. Les temperatures o no canviaran o baixaran qualque grau, malgrat això continuarà fent bastanta de calor, màximes que poden fregar els 38 graus, i el vent per la seva part bufarà variable, amb una situació marítima molt agradable.
0: Gràcies, Dani. Val a dir que les precipitacions per aquestes dates són normals, també les característiques de finals de setembre, que acostumen a ser una mica més intenses, però el que ha canviat i és motiu d'estar en situació d'alerta és la força d'aquests fenòmens. En parlem tot d'una, però abans, altres titulars. Alan Forn, l'organització dedicada a documentar naufragis, ha informat d'un naufragi, precisament d'una embarcació que feia la ruta entre Algèria i les Balears, que hauria deixat 28 víctimes mortals. Joan Josep Sunyer, bon dia.
3: Bon dia. Mentrestant, ahir arribaren a les Balears altres 6 embarcacions amb 111 persones migrants a bord.
0: Un incendi aquesta mitjanit a un edifici de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
3: El foc s'ha produït en el quadre elèctric ubicat a l'entrada de la finca. Els veïnats han quedat atrapats pel fum, però finalment tot ha quedat en un gran ensurt i cap d'ells ha hagut de ser traslladat a l'hospital.
0: Desconvocada la vaga del personal de terra de Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Entre els compromisos hi ha el de fer contractes de més hores i revisar les taules salarials.
0: Fora de les illes, terratrèmol de 4,8 graus a Granada,
3: que ha deixat despreniments de material de façanes, talls elèctrics i el desallotjament preventiu d'un edifici, a més d'un bon ensurt entre la població.
0: Avui és dia 15, dia de la Mare de Déu d'agost, una jornada festiva que deixa les illes un bon grapat d'activitats.
3: L'acte principal serà la Catedral de Mallorca, amb la missa solemne de les 10:30 del matí, que serà cantada per la Capella de la Seu, una celebració que s'ajunta amb altres festivitats, deixant a l'arxipèlag una oferta d'activitats i concerts especialment variada.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca s'estrena a segona divisió. Ho farà a Somos a les 9:30 al vespre davant un Real Valladolid que en precari i que en principi només té 15 jugadors inscrits pel partit d'avui. I pel que fa al futbol sala, l'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, va guanyar la tanda de penals al trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume a un Illes Balears Palmafussar que va ser capaç d'aixecar un 0-3 en contra i fins i tot posar-se per davant en el marcador.
0: Són les 8:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

fràgil. Aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi. L'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

la festa es fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dir.

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé, ja sé,

enemics surten plegats per buscar la tendresa. Lo és una dita. Aquell que preveu val perdó. És un adagi.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia, han tocat les 9. Repassem ara els principals titulars. El govern activa la prealerta del pla inumbal per risc de danes i tempestes a les Balears.
1: Avui ja hi podria haver, de fet, precipitacions intenses considerables a l'interior de Mallorca, que es troben a vis groc, de fet. El govern apunta que la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos va a més a causa del canvi climàtic i cal estar preparats. Margalida Proens.
2: Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa 1 any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
0: Alarm Font, l'organització dedicada a documentar naufragis, n'ha notificat un d'una embarcació en la ruta d'Algèria-Balears que hauria deixat 28 víctimes mortals.
1: En el mateix trajecte migratori aquest divendres han arribat a les Balears 6 embarcacions amb 111 persones migrants a bord.
0: Més coses, un incendi a mitjanit en un edifici del carrer Bonaire de Palma ha deixat 7 afectats per intoxicació de fum, tots lleus.
1: El foc s'ha produït en el quadre elèctric i el fum ha deixat aquests veïnats atrapats fins que els han auxiliat els bombers.
0: Desconvocada la vaga del personal de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
1: Entre els compromisos hi ha el de contractar els treballadors durant més hora i també revisar les seves taules salarials.
0: Per cert, sopar a la fresca Ciutadella contra la saturació turística i per recuperar els espais públics per a residents.
1: L'ha organitzat Via Menorca i el GOP. Rita Pons, col·laboradora de Via Menorca, i Guillem Llorenç, veu i lletrista de Rudimentari.
3: El tipus de feina que genera el turisme és cada vegada més precari, la falta d'aigua, la falta d'habitatge i tot això ho veiem en monocultiu turístic, bàsicament, que la nostra economia es basi en el turisme fa que cada vegada siguem més pobres i visquem pitjor.
4: Veus que teu com realment ja no te sents còmode, sents que quasi tu ets el segon actor i el protagonista és el turista, tot està enfocat en el turisme i aquest discurs jo crec que ja cansa.
0: Fora de les Illes, terratrèmol de 4,8 graus a Granada.
1: Que ha deixat despreniments de material de façanes, talls elèctrics i el desallotjament preventiu d'un edifici a més d'un bon esglai entre la població.
0: I el govern s'ha preparat per una possible nova arribada massiva de persones migrants a Ceuta, promoguda en xarxes socials, per avui. Aquesta vegada, però, el Marroc ha fet un important desplegament militar i policial en frontera per evitar-ho.
1: En aquests moments es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquestes persones migrants que entraren el dia 30 de juliol, 600 de les quals serien nines menors d'edat. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'aquestes nines estigui desatesa.
5: Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se está produciendo una situación como la que usted comenta.
0: Avui és dia 15, dia de la Mare de Déu d'agost, una jornada festiva que deixa les Illes un bon grapat d'activitats.
1: I l'acte principal serà a la Catedral de Mallorca amb la missa solemne de les 10:30 del matí, que serà cantada per la Capella de la Seu, una celebració que s'ajunta amb altres festivitats, deixant a l'arxipèlag una oferta d'activitats i concerts especialment variada.
0: 9:04, tornem amb la informació actualitzada a les 10. Comença ara a IB3 Ràdio, La Gran Vida.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tot em falta.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

amics, com estàu? Molt bon dia, benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, programa d'estiu número 6 que feim de manera lliure aquest 15 d'agost de 2026. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Espero que aquest dia festiu estigueu al manco una estona tan naltros i que gaudigueu de la bona música que pensa que he seleccionat perquè sigui d'aquesta manera. Recordeu que les monografies habituals de presentació, de col·laboració vostra, això és el que volia dir, de col·laboració vostra, tornaran a ser igual a partir de la primera setmana després de la fira, per setembre. D'acord? Benvinguts, Dissabtes a la Ràdio Especial Estiu, número 6, 15 d'agost 2026. Com passes temps?

Idò, bon dia, benvinguts a festes passades, coques menjades que diuen, tot i que aquesta setmana encara són festes a molt de llocs en aquest dia 15 d'agost. Començam amb un parell de cançons per desitjar-vos que passeu o que tingueu un molt bon dia.

Bon dia, buenos días, good morning, guten morgen. Aquestes són les cançons que he preparat per aquest primer començ d'aquest programa número 6 dedicat a l'estiu, aquest especial estiu número 6. Des 8 o 9, ara ho conto un poc de memòria, que hi haurà abans de la programació habitual en monografies i la vostra participació. Per cert, heu vist l'eclipse? Com que estic davant d'aquest espai abans de que hagi succeït aquest fet astronòmic, no en tinc ni idea. S'haurà vist? No s'haurà vist? Què tal?

Sí, bon dia, com diuen els portuguesos, good morning, els suecs, buongiorno, els italians, o bonjour, els francesos, sí, encara mos mancaven aquestes llengües i moltes més, però ja mos basten.

I no, tot i que aquesta darrera cançó mos hagi dit Buongiorno Tristesa des de San Remo italià, no volen que sigui així en aquest programa especial de l'estiu. Aquest és el número 6 que feim abans de la fira de setembre i després ja seran monografies habituals en la vostra participació i recerca de cançons.

Elton John és el gran mite vivent del pop rock britànic que compta ja en 79 anys. Aquest cantant, pianista i compositor que va debutar en el 62 mos d'un tema alegre que va composar l'any 72, de fet va sortir a l'any 72, se trata del Rock del Cocodrilo, Crocodile Rock, que va ser número 1 a les llistes Hot Billboard dels Estats Units en el 73. Aquest tema, que també va ser molt popular aquí a Espanya, també se va classificar en els primers llocs de les llistes, tot i que no enganxats en son número 1, però és un tema que va sonar moltíssim aquell any. Recordeu? Va sortir a finals del 72, concretament va sortir per octubre i va ser número 1 en el 73. Anem en sorrot del Cocodrilo de Nelton. Gran tema.

Soc la Marina Rossell i us recomano que escolteu els dissabtes a la ràdio, perquè us trobeu amb el Miquel, que és amic meu, i tindreu tranquil·litat d'ànim.

Aquest és el programa que fa 6 d'aquests especials estiu 2026, on no col·laborau, descansau, teniu vacances, i vos torno a recordar que retornem amb monografies habituals la primera setmana després de la fira, que és per setembre.

I arriba el moment, com cada setmana, que fem un petitet popurrí de temes que han sonat moltíssim a diferents estius d'aquests darrers 30, 40, 50 o 60 anys.

Un mític tango d'en Alfredo Lepera i en Carlos Gardel que diu que 20 anys no són res. Allò de sentir que és un soplo la vida, que 20 anys no és nada, que febril la mirada errante en les sombres te busca i te nombra. Aquest tango se va cantar a la pel·lícula d'en Carlos Gardel El dia que me quieras, tan sols un parell de mesos abans de la seva tràgica mort a l'any 35, i està gravat en directe. L'escoltarem, però després, i això era la base de lo que volien dir, és que si el tango diu que 20 anys no són res, que me direu de 50? No mos han d'enganar, aquest programa del dissabtes a la ràdio és per gent més veteraneta, gent més adulta, i avui hem pensat que recordarem, per exemple, 10 cançons de gran èxit que aquest 2026 s'hauran complit 50 anys de la seva existència.

I doncs, si 20 anys no eren res, com us ha cantat en Carlos Gardel, imagineu-vos que seran 50. Ara farem un llistat de les 10 cançons, o 10 cançons, no volen dir que siguin les més populars, però 10 cançons espanyoles o cantades en espanyol del 76, cançons que hauran fet 50 anys en guany. I ho farem per ordre alfabètic d'artistes. Posaran també artistes estrangers si canten en castellà o espanyol, d'acord? I d'ahir anem tot d'una per feines. Començam amb aquest tema que va ser número 1 a Espanya el 5 de juny, durant una setmana, i se trata d'un cantant britànic, Albert Louis Hammond, que és conegut com a Albert Hammond, cantant, compositor i productor discogràfic de grans èxits mundials. Ja té 82 anys, veterà artista que va debutar en els 60. Ell va gravar temes sud-americans o centre-americans de gran èxit en castellà. I aquesta cançó, que va treure en el 76, que és la primera que escoltarem en el dia d'avui, va ser composada l'any 1957 per José Ángel Espinoza, que l'apodaven Ferrusquilla, un compositor mexicà. El títol, Échame a mí la culpa, ell és Albert Hammond, 50 anys fa d'aquest tema, de la versió d'en Albert Hammond, perquè com veiem la cançó és molt més anterior. Així començam.

He de dir que en aquest repàs que fem de 10 cançons que enguany compleixen 50 anys, tot i que hi hagi artistes estrangers, només els posarem si canten en castellà, perquè la part, diguem, estrangera la farem, si Déu vol, la setmana que ve, en 10 cançons que venguin de fora. Hem de dir que en aquest 76 hi ha molt de solistes espanyols i molt de temes romàntics. Ara en ve un altre, després d'en Albert Hammond, tenim ara a Camilo Sesto. Grandíssima veu d'aquest artista que aquesta setmana, perdó, aquest any 76, va tenir 3 número 1 a Espanya. Una cançó com Jamás, que havia sortit l'any anterior, el famós Getsemani de l'òpera Jesucristo Superstar, que també venia de l'any anterior, i aquesta cantriac que va gravar aquest 76 i que va ser número 1 el 31 de juliol fins al 7 d'agost. Camilo Sesto, se compleixen per tant 50 anys pràcticament ara aquestes dates en Camilo Blanes Cortés, aquest cantant que mos va deixar el 2009 a l'edat de 72 anys i que havia debutat en el 64, era cantant, era compositor i era productor musical, una gran veu que recordam amb un tema, Solo tu, que és, també on recordo una mica el Getsemani perquè ell s'esforça moltíssim en aquesta veu espectacular en aquell tema que va fer de Jesucristo Superstar, on fa aquesta veu tan rompuda, tan impossible d'arribar, dramàtica, que també emplea en aquest Solo tu.

Idò, hem tingut un cantant solista masculí britànic, un cantant solista masculí espanyol i ara tenim un cantant solista masculí italià i seguim en la mateixa línia de romàntics. Ell és Giovanni Vella, conegut com a Gianni Vella, nascut a Catània, Itàlia, l'any 1946. És aquest cantautor italià que també és veteraníssim de 80 anys, que va debutar en el 74, pop-rock, balada romàntica. Va tenir molt d'èxit a Espanya cantant en castellà i aquesta és una de les seves cançons. 50 anys han complit d'aquest tema que escoltarem ara tot d'una, que també va arribar al número 1, el número 1 de les llistes britàniques, perdó, espanyoles, número 1 de les llistes espanyoles el 27 de novembre, De amor ja no se muere.

I 50 anys s'han complit d'aquest tema que escoltarem, de la versió d'aquest tema que escoltarem, perquè la cançó és molt, molt, molt més antiga. És una composició, al igual que la de Albert Hammond, de Mèxic, d'una compositora de cançó popular com era Maria Grever, que la va composar ni més ni manco que l'any 1927. I el primer que la va cantar va ser en José Mojica. I ara escoltarem la versió que va fer un cantant, un altre solista, romàntic espanyol, malauradament desaparegut a l'edat de 35 anys amb accident de trànsit, com era Juan Camacho Coy, nascut a València a l'any 47 i va morir el 21 d'octubre, el 82. En Juan Camacho era aquest artista d'una veu espectacular, com tots els cantants del Llevant, Nino Bravo, Francisco, curiós, aquest cantant solistes d'aquell lloc, i també tanta mala sort com el propi Nino Bravo, o en Bruno Lomas, que ara també recordant que és d'aquell Llevant i també va morir en accident de trànsit. Havia debutat en el 67, fins i tot havia fet rock progressiu, el seu començos feia pop, balada romàntic, romàntica. El tema és aquest Júrame, que també és una cançó, com he dit abans, adaptada d'aquesta composició d'Ana Maria Grever, mexicana, que en Juan Camacho també va dur el número 1 de les llistes espanyoles el 3 d'abril d'aquest 76, fa 50 anys.

I el que vos havia dit, eh? Moltíssim cantants solistes, moltíssim cantants solistes mallorquins, romàntics, i ara en ve un altre, en aquest cas mos arriba de prop perquè és un cantant mallorquí nascut a Santa Maria i li diuen artísticament Lorenzo Santa Maria, en Lorenzo Rosselló Orrach, nascut en el 46 i que ja té 80 anys, va debutar en los Z66 com a grup a la dècada dels 60. Va tenir un número extraordinari un any anterior, com era el pare que no me olvides, que havia composat en Ray Girado. I d'aquesta cançó que duim ara és d'un any després, és a dir, ha de ser del 76, aquests 50 anys que fa ja d'aquest tema, que també va composar el mateix compositor Ray Girado, una mica més rítmic que l'anterior, Si tú fueras mi mujer, que també va arribar al número 1 de la llista espanyola, com no, concretament dia 28 d'agost. Ell és Lorenzo Santa Maria, el qual, per cert, va ser candidat a anar a Eurovisió per Espanya aquest any, a la preselecció. El que passa que enguany, aquesta edició del 76, hi va anar en Braulio on sobren les paraules. Ara, Lorenzo Santa Maria, Si tú fueras mi mujer, 50 anys.

I ara ens arribes a la primera veu femenina solista d'aquest espai en el dia d'avui, i a més vos tenc que anunciar que ara entendrem tres seguides, tres cantants solistes femenines a dins d'aquesta selecció de cançons de fa 50 anys. Ara rebem a Maria Ostiz, nom artístic d'Ana Maria Dolores Ostiz, és Pilar, nascut a Avilés, Astúries, aquesta cantautora espanyola que té ja 82 anys. Feia música folclòrica, caixa de música, guitarra i veu són instruments que ella també toca, el que habitualment sempre s'acompanyava de la guitarra. La cançó que va guanyar, per cert, el festival de la OTI en representació d'Espanya, celebrat a Acapulco, Mèxic, és aquesta que va composar ella mateixa, Canta Cigarra, amb arranjaments de Waldo de los Ríos. Va ser una de les cançons més venudes aquest any 76, gràcies a aquest èxit. A Llatinoamèrica també va ser una de les cançons més populars, copant les llistes d'èxit de molt de països. Maria Ostiz, Canta Cigarra, primera veu femenina d'aquests 50 anys espanyols.

I d'aquesta era la veu personalíssima de Maria Ostiz guanyant la OT Encanta Cigarra. Número 1 Espanya, un altre número 1, en aquest cas també femení, a càrrec de Marisol Pepa Flores, cantant i actriu meravellosa de grans records, retirada prematurament, i que el 9 de juny d'aquest 76 va ser número 1 amb aquest tema que va composar en Manuel Alejandro i Ana Magdalena, aquesta meravellosa Háblame del mar, Marinero, una també personalíssima veu, la de Marisol.

0: Para Miguel Mestre, de Radio Arta. Sé que me has seguido durante muchos años de carrera, has estado siempre presente en mis apariciones en Mallorca y en algunas más. Te quiero felicitar a todos tus oyentes, darles las gracias porque eres muy buena persona, tienes mucho talento y mucha sensibilidad y tienes una fidelidad a tus amigos y a la música muy grande. Muchos, muchos besos para Radio Arta, para toda Mallorca y para Miguel Mestre.
1: Es muy bonito oír los hombres.
2: Moltíssimes gràcies, Maciel, i com sempre, aprofitant per escoltar-te, i de fet, t'hem d'escoltar també per aquest espai dels 50 anys, perquè tu tenies una cançó que també compleix aquests anys, aquesta xifra. 50 anys d'aquest tema del 76 que va composar en Carlos Mejía Godoy, aquell que cantava allò de Son tus perjúmenes, mujer, acompanyat dels Palacauina. I Doina Maciel va gravar aquest tema en el 76, que va ser una d'aquestes cançons d'estiu, Maria de los Guardias, que escoltarem. En dediquen a Maciel és Maria de los Ángeles, Felisa Santa Maria Espinosa, nascuda a Madrid el 2 d'agost del 47. Per tant, ha complit aquest passat dia 2, 79 anyets, guanyadora d'Eurovisió el 68, en Solalala, com tothom coneix. Ha fet diferents estils. Va debutar en el 66, coneguda com a La Tanqueta de Leganitos. Un estil molt comercial, aquest 76, amb un tema estivenc, María de los Guardias.

Un altre cantant solista espanyol de veu poderosa, nascut a Madrid en el 49, feia balada romàntica i també en el 84 va fer la seva pròpia versió o funció de Jesucristo Superstar, quan en canvi l'havia fet 10 anys abans en Pablo Abraira, de nom real, José Pablo Abraira Fernández. Tenia una presència imponent, agradava moltíssim, tenia moltes seguidores, ros amb un mostatxo ros que el cobria quasi tota sa boca i va donar una presència molt espectacular i la música espanyola va tenir un parell d'anys de grans èxits i números 1 va debutar en el 70. Aquesta és una cançó d'en Rafael Pérez Botija que va significar el seu debut discogràfic aquí en 50 anys, fa 50 anys, aquest 76, O tu o nada, un estil nou, el de Pablo Abraira.

I havíem obviat, o se mos ha oblidat dir que aquest tema, o Tuonada, de Pablo Abraire, va ser número 1, ni més ni manco, que durant 3 setmanes a les llistes espanyoles del 4 fins al 18 de setembre. I ara tancarem aquestes 10 cançons que s'han complit 50 anys enguany, aquest 2026, en l'únic grup, que també va ser número 1, del 13 de novembre fins al 27. Se tracta d'una formació de Barcelona, eren un trio, Enric Millán, Mario Balaguer i Alberto López, aquests dos darrers ja desapareguts, varen estar del 69 fins al 81, feien so rock, pop, rock, hard rock, etc. Eren Santa Bàrbara, van tenir un gran èxit amb aquell Charlie, però aquesta cançó del 76 que es compleixen 50 anys és aquesta adaptació del propi Ray Girado d'un tema que havia composat en Mac Ronald D. Dunhills i que va ser un èxit a mitja Europa. A Alemanya varen arrasar i a països centroeuropeus, aquí a Espanya ja heu vist que també va ser número 1. ¿Dónde están tus ojos negros?

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio. I ja ho sabeu, tots els estils.

Jo confio que passeu un agradable dematí de dissabte en la nostra companyia en aquest especial estiu número 6 i vos torno a recordar que retornen les monografies en participació vostra, bàsica i fonamental, després de la fira.

Han volgut dedicar dues cançons a ses mares, clar que siguin dues cançons ben diferenciades, una de la dècada dels 60 de Brincos i una de 2020 de Rigoberta Bandini, 2022 concretament.

Aquest tema que acabem d'escoltar va ser declarada, de fet va ser així, la cançó d'estiu de l'any 1968, tot i que feien un tipus de música molt diferent a la que acostumen a ser aquestes cançons alegres. Els Ghetto Journeys eren Los Canarios, amb en Teddy Bautista. I ara una altra vegada escoltarem aquesta Macarena de los del Río, que va sortir originalment l'any 1993, va ser rellençada i convertida en cançó d'estiu en el 95 i després, gràcies a la famosa Bayside Boys Remix, una mescla d'aquest mateix tema se va convertir en un fenomen global i número 1 als Estats Units aquell estiu del 96.

I fins aquí, amics, posem el punt i final d'aquest espai d'avui, la programació d'estiu número 6, que passeu un gran cap de setmana festiu. Fins la setmana que ve serà igual a partir de les 9:30. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu, gràcies per escoltar.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Avui, dissabte, el govern ha activat el pla inundable per risc de danes i tempestes. Ahir es va presentar i avui han volgut parlar amb experts en la matèria. Tots coincideixen en que al darrere de l'increment de la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos es troba el canvi climàtic i, malauradament, tot fa pensar que anirà més al manco a curt termini. Aquest estiu és especialment delicat, ja que s'ha batut el rècord de temperatura a la mà i aquest és un dels principals factors que pot provocar una gran tempesta pel contrast tèrmic. També per això és cada vegada més urgent adaptar el terreny i la infraestructura a aquest tipus d'episodis. Just ara, de fet, Sant Llorenç d'Escardassà té en marxa unes obres a la carretera per evitar inundacions i té previst a mitjà termini fer més ample o desviar part del torrent. Ara bé, com escoltarem, els geògrafs apunten que aquestes actuacions poden donar una falsa sensació de seguretat i fer baixar la guàrdia. Apunten que, tot i que pugui ser necessari, és insuficient i que calen actuacions més profundes i d'abast global. Titulars. Avui, dissabte 15, dia de la Mare de Déu d'agost, és un dels dies de més activitat als aeroports de les Illes. S'esperen 1.752 vols. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Són el 7% més que l'any passat, quan el dia festiu va caure en divendres. Pel que fa als hotels, avui ens fixarem en l'ocupació de Menorca, on ronda el 80%, dos punts manco que el 2024.
0: Continua l'arribada d'embarcacions irregulars amb migrants a bord.
2: Avui han arribat a les illes 40 persones a bord d'una barca localitzada en fora de la costa Formentera i una altra a Cabrera. Ahir foren 111.
0: L'Ajuntament d'Eivissa no es planteja mantenir el Mercat Nou allà on es troba.
2: Tampoc no reobrirà l'aparcament que havia en aquest mercat. Tot i això, es revisaran les 146 al·legacions presentades al projecte.
0: Avui, dia festiu, l'oferta cultural és molt variada i són diversos els pobles que avui estan de celebració.
2: Per exemple, Can Picafort fa una estona ha tingut lloc la tradicional amollada d'Anna de goma a dins la mà.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca s'estén avui vespre a segona divisió. L'estadi són molts davant un rival, el Real Valladolid, que ara mateix només té 15 jugadors inscrits pel partit d'avui. Sense cap dubte, un bon moment per rompre la negativa estadística que té el conjunt vermell en els darrers partits que ha jugat a segona davant del conjunt castellà.
0: Important, previsió del temps. Anem a veure quan i com podrien arribar les primeres tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Hem començat el cap de setmana amb el cel pràcticament destapat, però ara ja comencen a arribar alguns núvols des del ponent que taparan una mica el cel a punts d'Eivissa i de Formentera i també del ponent de Mallorca. A banda d'aquests núvols que arriben pel ponent, també creixen els núvols a punts de l'interior de Mallorca. I avui, aquestes pròximes hores, de fet, descarregaran qualque ruixat, qualque precipitació, fins i tot en tempesta, que pot ser localment intensa. A punts de Menorca també creixen una mica els núvols, ara a l'entorn de Ciutadella, de Ferreries, que també poden descarregar quatre gotes avui cap vespre. Per tant, una hora baixa de temps una mica més remogut amb aquesta possibilitat de precipitacions, però sobretot restringits a l'interior de Mallorca, puntualment a la Serra de Tramuntana i també interior de Menorca. A la resta de les illes, el cel continuarà gairebé destapat, exceptuant aquests núvols que van arribant a l'oest, a Eivissa i a Formentera, i que deixaran el cel un poquet més enterbolit, sobretot avui a darrera hora. La temperatura és una mica més baixa que la d'ahir. Avui així tot amb màximes que arriben als 37 graus a punts de Mallorca, 34 a Menorca, i també a Eivissa i a Formentera, termòmetres al voltant de 34-35 graus. Ara a Formentera en tenim 32. Per tant, una hora baixa amb una mica més de moviment. Demà tornarem a tenir el cel estirat a primeres hores, però tornaran a créixer els núvols. Demà sí.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quando hai sentito io...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Jo soc Margarita Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Hi ha un incendi crema ara mateix en un pis de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, efectius dels bombers de l'illa hi estan actuant. En aquests moments hi hauria gent atrapada dins l'edifici, tot i que en desconeixem el nombre i el seu estat. Ivona Aranyó, bon dia. Quina és la darrera hora?
2: Bon dia. Sí, doncs ja us podem dir que no hi ha ningú atrapat en aquest pis, que els bombers estan recollint les mànegues, i el que ha passat és que en un tercer pis del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni s'ha iniciat un incendi. La família que estava dintre ha avisat els veïns, han pogut sortir i han desallotjat tota la mansana, pel que ens acaba de confirmar la regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu. No hi ha ferits i han trobat ja allotjament per la família que vivia en aquest pis que està totalment incendiat, ja que una veïna s'ha ofert a acollir-los. Així que, de moment, sembla que ha estat un ensurt, no hi ha ferits, i els bombers ja estan recollint les mànegues per tornar a la seu dels bombers d'aquí d'Eivissa.
1: Gràcies, Ivona. És la darrera hora d'aquest incendi, que per sort, com dius, només ha quedat en un ensurt. Amb tot, no ha estat l'únic del dia. A Mallorca, un edifici de Palma roman sense electricitat després d'un incendi aquesta mitjanit que hauria començat en el quadre elèctric de l'immoble ubicat en el carrer Bonaire. El sinistre deixa 7 ferits, persones afectades per intoxicació de fum, totes lleus. Escoltam una veïnada i a Guillermo Romero, que és operari de l'empresa de manteniment que ha revisat la instal·lació.
3: Tenemos una escalera destrozada y bueno, yo no puedo trabajar y es importante para mí poder trabajar. Tengo la oficina en casa y no sé lo que voy a hacer ahora.
4: Sí, está toda la línea afectada, entonces vamos a hacer las pruebas para después darle energía a la línea y que quede todo normal. Ellos tienen que reparar su batería de contadores y después llamar a Endesa y conectarle nuevamente el suministro.
1: S'amplia amb 2 places més la Casa Violeta, que atén a dones víctimes de violència masclista que presenten trastorns o malestar en la seva salut mental. Un recurs residencial i terapèutic especialitzat de crisi única a Espanya. El Consell de Mallorca i la Fundació Esgarrover, entitat que gestiona el servei, informen en un comunicat de l'ampliació suposa una inversió que supera els 42.000 euros i permetrà oferir 10 places i dotar d'un espai més ampli, funcional i adaptat a les necessitats de les usuaris i de les professionals que les atenen. Els primers ruixats ja han tocat terra a l'interior de Mallorca. De fet, ara mateix plou al sector de Montuïri i Lloret i es dirigeix cap a Inca, tot i que de forma feble. De fet, avui serà una jornada d'inestabilitat meteorològica amb avís groc per pluja i tempesta al centre de l'illa i també previsió de 25 litres per metre quadrat en una hora. Amb tot, acompanyat de, possiblement, calabruix. Això sí, alhora també roman actiu l'avís per altes temperatures, amb màximes entorn als 37 graus, que de fet ja s'han assolit a Llucmajor o Porreres. Una combinació perillosa que ha motivat l'activació del pla inumbal del govern davant l'inici del període de danes i tempestes a causa de l'escalfament global i l'elevada temperatura de la mà. Enguany, el risc és major perquè de nou hem tornat a superar aquí l'arxipèlag el rècord. Ho explica Xesca Cifra, dels Serveis Meteorològics d'Ivetres.
5: Tant Temor com la Dragonera, aquests 2 punts de mesura de la temperatura superficial de la mà han assolit rècords en 32 i 33 graus. No havien tingut mai una temperatura tan alta a l'entorn de la mà a les illes. I això, per les primeres arribades d'aire fred que poden tenir aquí a les illes, la temperatura tan elevada de la mà, allò que fa és aportar més humitat i, per tant, aportar més intensitat en aquestes precipitacions.
1: És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. A continuació comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Els bombers de Mallorca estan actuant en aquests moments en un incendi agrícola forestal que està declarat fa de més una hora entre Alaró i Consell. Fins al lloc s'han desplaçat unitats terrestres del Parc d'Inca, Sergent i també l'helicòpter Samilana, a més de mitjans de Libanat. També la policia local s'ha mobilitzat. El foc ha creat una densa columna de fum visible des de diversos punts dels pobles propers. I a Eivissa, un incendi ha calcinat un habitatge a Sant Antoni de Portmany. El foc ha afectat el tercer pis d'un immoble del carrer Johann Sebastian Bach, d'on han estat desallotjades diverses persones, tot i que no hi ha cap ferit. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi, tot i que els veïnats tenen les seves hipòtesis.
2: Que había, que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Y la abuela salió también, yo subí arriba y llamé más o menos a los vecinos que salieran. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
3: Como todo estaba tranquilo, pero bueno, se ve que evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela algo, pero fue rapidísimo. La temperatura se elevó y se llenó de humo todo y bueno.
1: I encara en successos, a Granada es fa balanç dels desperfectes causats pel sisme de magnitud 5 registrat aquesta matinada amb epicentre a Alendín. És el tremolor més fort registrat a la ciutat des de 1955. No hi ha ferits, reiteren les autoritats, i els danys estructurals en edificis i patrimoni són mínims. Així ho ha detallat la batllessa de la ciutat, Marifran Carazón, en una roda de premsa.
4: Estamos activados absolutamente todos, los servicios municipales, pero también los cuerpos y fuerzas de seguridad, con protección civil y con la policía local y los bomberos al frente, coordinados con el gobierno andaluz, con el servicio de emergencias, con el 112, y evaluando esos posibles daños. Al patrimonio, pues ha habido pequeños desprendimientos de cornisas en alguna iglesia, en la propia catedral, pero hasta lo que conocemos, sin ninguna gravedad.
1: Ara preocupen les rèpliques, tot i que de moment no se n'ha registrat cap de gran magnitud. En canvi, a Indonèsia, aquest matí, la Terra ha tornat a tremolar per un nou sisme de magnitud 6,9 a Sumatra, tot i que de moment no s'ha informat de ferits ni tampoc danys importants. Això després del fort tremolor de magnitud 7,7 que ha deixat al Manco 14 persones mortes a l'illa de Flores. Algunes de les víctimes encara no han pogut ser identificades i a causa del sisme nombroses famílies han hagut de ser evacuades. Alguns dels ferits han estat traslladats a l'hospital, mentre que els equips de rescat continuen avaluant els danys als habitatges. Tot i que aquest ha estat el tremolor de més magnitud, com dèiem, pot després anar registrat un segon. I encara un apunt més. Les forces de seguretat marroquines han detingut a 111 persones, la majoria d'elles procedents de l'Àfrica subsahariana, que intentaven creuar de manera irregular cap a Ceuta des de Castillejos. Això, tot i l'ampli dispositiu policial desplegat per aquesta jornada en dues parts de la frontera com a precaució per una possible nova entrada massiva des del Marroc promoguda a les xarxes socials els darrers dies. La Marina Real marroquina ha activat 6 embarcacions semirrígides a la mà i a terra milers d'agents de les forces auxiliars controlen el perímetre fronterer, secundats també per efectius de la gendarmeria que protegeixen la zona de la muntanya també. A la ciutat autònoma de Ceuta s'han desplegat forces espanyoles. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Tuesday!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: nadie.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra natural.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Un incendi agrícola forestal crema es Puigcet, entre l'Aró i Consell, per causes que es desconeixen. Hi treballen els bombers de Mallorca amb unitats terrestres del Parc d'Inca, Sargent i també l'helicòpter Samilana, a més de mitjans de l'Ivanat, que ja ha desplaçat fins a 6 mitjans aeris. També la policia local s'ha mobilitzat. El foc ha creat una densa columna de fum visible des de diversos punts dels pobles propers. I a Eivissa, una família ha estat desallotjada de casa seva avui en quedar completament calcinada per un incendi. Es tracta del tercer pis d'un immoble del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni de Portmany. La ràpida intervenció dels bombers ha permès apagar amb rapidesa les flames i no hi ha cap ferit. La regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, ha explicat que s'ha cercat un allotjament per la família afectada, que serà atesa pels serveis socials.
3: Diferents persones que no podien sortir, i això és el que ha creat molta alarma, finalment es vota un parell que li s'han fet quedar perquè no podien, la sortida era més perillosa que no quedar-se dins la vivenda. Han pogut evacuar ràpidament, la policia ha pogut treure la persona que estava dins la vivenda, que era una abuela que cuidava els dos nets, i aquestes les han pogut evacuar molt ràpid, així que no ha hagut perill.
2: Jornada avui d'inestabilitat meteorològica a les Balears, tot i que de moment els ruixats han estat anecdòtics, amb una màxima de 2 litres a Binissalem. L'Agència Estatal de Meteorologia ha ampliat l'avís groc per pluja i tempesta i afecta el centre de l'illa i també ara a la Serra de Tramuntana. Es preveuen fins a 25 litres per metre quadrat en una hora i també pot estar acompanyat de calabruix. Amb tot, alhora també roman actiu l'avís per altes temperatures, amb màximes entorn dels 37 graus, que de fet ja s'han superat en diversos indrets, com ara Sant Joan de Labritja o Llucmajor. El metge especialista en ginecologia i obstetrícia i investigador Javier Cortés Bordoy ha mort avui. Figura de referència de la medicina balear, la seva trajectòria està vinculada a la recerca mèdica de la lluita contra el càncer i, de fet, va ser reconegut amb el Premi Ramon Llull 2020 per la seva contribució. La presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat les seves condolències als familiars, amics i companys en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa Social X, destacant la seva dedicació. I els metges de sanitat exterior que prescriuen les vacunes necessàries per viatjar a determinats països es queixen que les seves condicions laborals estan significativament per davall dels col·legues que fan feina per la sanitat pública autonòmica. Una situació, afegeixen, que desincentiva l'ocupació de vacants d'aquestes places de funcionari de carrera de l'Estat i fa que el personal disponible no doni a l'abast, especialment en època de vacances com l'estiu. És José Francisco Gallegos, president d'aquesta associació.
4: És un punt designado como para atención de emergencias de carácter internacional, porque además de los centros de vacunación, nosotros nos encargamos pues, del control de frontera por si hubiera algún problema sanitario, y eso implica unas actuaciones y una disponibilidad horaria también, que dificulta también más pues, encontrar profesionales que estén dispuestos a eso, pues es insuficiente para cubrir la demanda que hay.
2: La delegació de govern a les Illes Balears, per part seva, informa que la seu de sanitat exterior del Moll Vell a Palma, el servei està cobert de manera òptima amb un metge de carrera i dues doctores interines, en però l'associació només té constància de la vigència dels llocs de feina d'interinitat. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 6. Ara continua Òrbita 3.
1: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Cita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: 3, 2, 1...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Así que

Un placer estar aquí con ustedes.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

tan petit, que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que leer, güey. No hay una, no hay una.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'esment i tot serà univolat. Què passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anàvem molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens ha casat, ja ho veurem. Aquí no en volen, millor. A mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyolarda. Sensel.com.
1: Canlı kol. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De ser

i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen i s'usant el mirall d'esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir-la cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu ella just al vostre cor.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.